0: Chiaro, tout de suite, faisait une place à l'actualité du moment.
1: David Groclod publica un ensaig poderus sur la diversité. Le journaliste Biarnès pausa une agaite critique et rigoureux sur l'uniformisation linguistique et défend la diversité comme un jeu démocratique et écologique match. Joan Thomas. David Groclod publica la diversité pour survivre au réchauffement climatique et au refroidissement culturel. Un libre que tout homme, occitaniste, anti-occitaniste, écologiste, démocrate, de tout burro, a de legit. Un libre de tesis tutos pla argumentados e illustrados d'exemples des melius. Un libre pla escrit, clar, una paraula sociolinguistico, es pas la d'un universitari mas d'un home que sap so que dits e cusat dire. L'autu es giornalista e a trabalia tutto sabido su la questio linguistico de mes pla d'autros tematicos. Dins aquel ensaig de 37 capítols, David Groclod ambiais pauso las questius de la diversitat de la llengos e respon a las questius matches que totes aven augit pausa pes que penson uniformitat e unicitat. Porto un agait critic sul biais de considerar la llengos en França ou dillus països que respecton pas mai la diversitat cultural o que la diversitat des biotopes. Estava analizat amb un pla grande finesa lo xoc francès per escafar e remandar las escubillos lai lengos autros que la del rei. Sutabe estudiados las questius del bilingüisme des traumatismes impausats per la negació de la segregació linguistica. Un bilanç sur la diversitat linguistica pla muntat que manco pas de mettre en parallèle la diversitat linguistica e la diversitat biologica. L'autor se contento pas d'analizar la situació linguistica en França, mas la met caro a caro amb d'autres situacions, especialment en Amèrica Latina, so que dubris los horizons de recerca. Un gran riqueso d'informacions e de donados bibliográficos. De responsos a forso questius que us pausats sul perquè de la situació linguistica un sem. Un sol punt negre l'editu l'adeu desconegut del públic, des libraris e des medias. Ne caldrà fa una segunda edició a cor d'un gran editu per gent ailàs. Mas dubtam pas que d'exemplaris seran mandats als grans jornals sensibles a la diversitat.
2: Fourro burro!
3: C'est...
4: Wow!
3: N'est-ce pas?
1: A 609, le Consell d'Estat confirma sa legalitat. Los jutges creuen que el projecte respon a des rasos imperatius d'interès públic major, malgrat les crítiques persistents dels experts i dels grups environmentals. El Consell d'Estat ha definitivament validat les autoritzacions environmentals per l'autoestrada A69 i meten fi a tal a mai de 3 anys de batalles legals a l'entorn d'aquest projecte que pretén de religar Toulouse a Castros, son rapporto Liberación. Dins una decisió emesa el 29 de juny passat, l'Humainau Tribunal Administratiu refuset los recursos d'associacions opausades a la construcció i confirmat que l'infraestructura respondió a un motiu dominant d'interès públic major. Los jutges decidieron que los beneficis esperats del projecte, inclús en un temps de viatge reduït, la seguretat diario afortido, lo desenvolupament econòmic e una qualitat de vida migliorada justifiquen les exempcions acceptades a la protecció de la fauna e de la flora. Considerar un tabé que cap de solució alternativa satisfacent era pas estado demostrado e que les mesures previstes mantendrien un estatut de conservació favorable de les espècies protegides. Los opausants, paments, denuncien una decisió que consideren contrari als avertiments de científics i dels experts independents. El col·lectiu La Bio és Lliure creu que aquest projecte simbolitza una política incompatible amb els imperatius climàtics i met en evidència la destrucció de les zones humides, de les terres agrícoles i dels ecosistemes per un gran limitat de temps per la circulació motoritzada. Aquesta decisió met fi a una lunga batalla legal. En febrer de 2025, la Cort Administrativa de Toulouse annullet Los permeses environnementals del projecte en decidissen que complissió pas una exigència d'interès públic dominant. S'aquela que la sentència foguet revirada qualques meses mai tard per la Cort Administrativa d'Apel·lació Toulousana que autoritzat la represa dels treballs. Del temps que les autoritzacions environmentals suaro definitivos, l'utalier de moro sujette a diversos enquistos penals ligados a la presumida ocupació illegal de desenats d'hectares de terra utilizados per l'obratge. Aquelos proceduros sus separados del litigi administratiu que saro barrat.

0: de spectacles a 21 euros, dilus 17 d'agust, de jocs de societat per practicar la lengua, dimarts 18 d'agust, serrado espectaclo Marcel del Pastre d'una lengua a l'autre, amb Monico Burke e François Dumont, dimecres 19, balletti amb la formació Tastets, e puis lo dijous 20 d'agust tornarez troba la serrado dels estagiaris e lo divendres 20 la festa occitano catalano amb un concert del grup La Darono e un concert tradicional català. Pendent l'escola occitano d'estiu, d'activitats seran prepausades al Drulet e al Jubes. Arriban a la fi d'aquelles idees de sortir dos encarci e al Dela amb lo divendres 21 d'agost, que sera la botte des Crabaïrés, et oui, la fête votive à Cabrerie le vendredi 21 août, ambe à 19 euros la fanfare de La Grange, et à 22 euros un concert del groupe Goulamasca, renseignement al 06 24 70 36 12. Dimecres 26 d'agost a l'Usech de 17 euros a 18 euros 30, hi haurà una iniciació a les danses tradicionals occitanos animado per Fabien Vilat e a 21 euros un bal tradicional amb el grup Kersinoto. Enfi, l'Udichos 27 d'agost, place de la Halle a Caelus, en Tarnegaruno, se debanarà a 19 euros un repais partejat e a 21 euros un bal tradicional d'Hubert a totes los musicaires seno d'Huberto. Renseignement al 06 48 17 603 13. Un mot per vous signaler que la boutique associative de l'association Aquiloc sera d'Huberto tout l'estiu, l'ou dimecres de 9 euros à Mietchour, à l'espace Uxita Carcinol à Saint-Céré, à Custat de la Salle Pulibalento. Baki, aquelles idees de sortidos encarci e al de la per l'estiu son acabados per uei, la tornarès troba al mes d'octobre.
1: Din la veitura m'agrado d'escutar l'émission Fourobourg à Coespla.
2: Les dernières nouveautés sont ici. Les dernières nouveautés sont ici. Alors ne bougez pas.

0: Radio Galaxy 98.5.
1: Per la Zucita, nosaltres també. Retrobats les nostres emissions occitanes, les dimecres maití de 10 euros a 11 euros, les dissabte maití de 10 euros a 11 euros i les dimenge maití de 7 euros a 9 euros.